de espais al combat cultural i a partir-nos la cara pel barri per l'horta. Afrontar tot el pes de la història quan impacten les bales de goma. I no queda res més a la taula que el pa de la fam i el pes de la massa. I el pes de la massa.